0: l'estiu als 40.
1: Sí?
2: La camia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Tina, porta'm, ukelele.
1: Aquí posem els èxits. Els 40. Ojalá son maris de otra montaña.

0: Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola.
1: Barcelona, 93.9.
2: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es. Repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
3: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Jihadan Sanki i TH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
1: Els 40.cat.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guia de Sanky i CH i la sessió de Luri Mora. Amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i de Colacao.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: guai també és aquest ventilador de banda Neon Buos i Mon DJ. I tan guai som nosaltres també als 40 que seguim regalant un altre iPhone 17 Pro.
1: Els 40, 40. El millor del pop.
0: Segueix-nos a través de xarxes @els40 i descobreix per què estem regalant aquest

0: Dofins sonant, una casa espectacular i una col·laboració que va succeir en aquesta casa, d'aquí, de Ryan Castro, al costat del seu amic Capo. I sí, encara tinc pendents, mira, escolta, Que sí, la coreografia del Petito, la de la Villa, la del Tututurú, moltes.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I mira que he sigut ballarina tota la meva vida, però estic més enfocada en cantar les cançons com jo vulgui. Per exemple, aquesta que cantem a ple pulmó, aquest Love Me Not de Robin Lenay.

0: ¿Qué te pasa?
1: Que no me cierra la maleta.
0: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
1: Bueno, si saco unos bañadores...
0: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
2: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
0: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Este finde, si no quieres entrar en tu coche y empezar...
5: ¡Ah, mi quema! ¡El volante arde!
4: Ven a BP y consigue tu parasol. Con la app Mi BP ahorras 10 céntimos litro en todos los repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más de BP Ultimate, un parasol de regalo para que no te quemes. Consulta condiciones en mibp.es promo verano.
6: Ofertas límite en El Corte Inglés. En electrónica, hasta un 10% de descuento adicional en marcas de ordenadores como HP, Asus, Lenovo y Acer. Y hasta un 20% en una selección de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor y SPC. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 20 al 23 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
7: Lamine Cubarsí. Joan García.
8: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça... També.
7: Amb el número 1, Siker Rodríguez.
8: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Siker Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça. A partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
9: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
10: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa! Barcelona, 93.9.
11: En Goya os traemos Latinoamérica a la despensa y con los nuevos refrescos Goya, Colombia a la nevera. Uva, manzana, bacana. Si eres de allá, como siempre, los vas a disfrutar. Y si eres de acá, vamos, atrévete a probarlos, te sorprenderán. Prueba los nuevos refrescos Goya al mejor precio, porque ya sabes que si es Goya, tiene que ser bueno.
12: Els 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules, i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.

als 40. Tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Una ràdio. 40. Aquí posem els èxits. Els

0: fer quatre cosetes com el ei, ei, ei, i ja està.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I tampoc canviaria res d'aquest tema del 2011. I Wanna Go de la Britney Spears, tot un hitàs espectacular, com també la que arriba a les 6, la Bizarrap de Daddy Yankee.

0: Barcelona, 93.9.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: El web dels 40 en català. Els40.cat.
3: M'han cridat borratxo i jo només he begut suc. Era de pistatxo i algun dia

0: aquesta nova hora de les 6 i si em preguntes tu ara mateix quins concerts t'agradaria, fliparia, desitjaries, estimaries anar de concert ara mateix, si poguessis, jo diria el Daddy Yankee, em fliparia, i també una que no he pogut anar amb la seva gira que ha fet per tot arreu, a l'Olivia Dean amb el seu The Art of Loving.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Com hagués plorat si hagués escoltat aquest So Is It, To Fall in Love.

0: 2026 dels 40, Cara de cul de Naina i Jules.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40.
0: I elles t'han portat els A Osona, jo et porto també el 2016, quan existia el musical i aquestes coses, o quan la CIA ens posava nom a aquest Unstoppable.

0: passant als Mundials de la Shakira, doncs situàvem que des del 2006 n'ha fet 4 Mundials, amb 20 anys de diferència. Però la cançó que ha tingut més fama, sense cap dubte, penseu ara mateix, ho pensem junts i juntes, efectivament ha sigut Waka Waka, és la cançó del Mundial més reconeixible de la història i també perquè molta gent que no segueix el Mundial coneix aquesta cançó de Waka Waka.
1: El som és nou.
2: Els 40.

0: tenia pena.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit.

0: vist molts àlbums col·laboratius aquest any de, per exemple, Romeo Santos i Pink Royce amb el seu Better Late Than Never i amb aquest tema de Dardos. Hem vist també Ozuna amb BL, Justin Quiles amb Lenny Tavares. I a tu a qui et faltaria per veure un àlbum col·laboratiu? Deixa-m'ho a través de xarxes @LaiaPartida. M'ho comentes.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Recorda la pregunta, eh? A qui t'agradaria veure amb un àlbum col·laboratiu el 2027? Xarxes @LaiaPartida, @els40, ens ho comentes. I ara deixa'm aquest Halo a les 7, també Petitoa.

0: Barcelona, 93.9.
1: El campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Bernabéu Fòrum i han triat els 40 per posar el ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'extrem Barcelona. Dissabte 5 a la tarda les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Guiada i Sangui i TH, amb la sessió de Luri Mora, amb entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i de Colacao.
0: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Sex

0: i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
2: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: va ser quan va crear Mala Mujer, com a un bolero del segle XXI.
1: Als 40... Als 40... Laia Partida.
0: I és que anava a ser una cançó de dancehall, però això és el que va convertir, aquest és el resultat d'això de C. Tangana.
2: Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: que sigui una cançó d'amor de parella, no? I t'acabes escoltant una cançó que va més enllà, que parla de les amistats. De les amistats de la Laugi Bert. És el seu amulet, la seva persona preferida, la seva amistat i amb la persona amb qui comparteix espais tan especials com Lloret de Mar.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I parlant de Lloret, salutacions per les persones que m'esteu escoltant des d'allà, perquè també si ets fan de l'Ariana Grande, efectivament tenim aquest Hey, Data i Met, Love Me.

0: insuperable. Escoltau Marc Montes reversionant el Bailando por ahí amb aquest de Ayer la vi, amb Juan Magán.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Com també escoltar aquest Fever Dream per tu, per cantar la tope. Apuja el volum ara mateix, que escoltem aquest Alex Warren. How did

Si t'has après aquesta cançó de memòria, que suposo que sí, perquè jo sempre pujo moltíssim el volum quan estic aquí a l'estudi dels 40, doncs que sàpigues que és de l'Aina Machuca, guanyadora d'Eufòria d'aquesta darrera edició, i això es diu L'estiu és tu. Però és més, la tindrem a nosaltres als 40 Poble Mercè del pròxim dia 25 de setembre. No t'ho perdis, també al costat de Miqui Núñez o Bus. Saxeni també, i una sorpresa, que si has vist les nostres xarxes d'arroba els 40 has pogut veure unes X, que direm més endavant.

0: Mil Succession al costat de Daddy Yankee, com també Shakira amb Born a Boy i el seu Dai Dai. Ho has escoltat bé. Si t'agrada aquesta cançó, el Dai Dai de la Shakira, no, de les cançons de l'estiu 2026 i del Mundial també d'aquest any, doncs aquesta tarda és teva. En breus, et connecto amb l'artista de Colòmbia.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
0: Però ara anem més a prop, cap a Cornellà, a Més Topa.
2: Lo que voy a contar ocurrió una fría noche de Cornellà en un rincón. No recuerdo yo muy bien por qué sucedió, solo recuerdo que estaba en un bar. Porque

0: A dia d'avui sembla impossible aquesta Bizarrap Music Session, no? Com també ha sabut, doncs, en 3 minuts recollir tot el que és la seva carrera del rei del reggaeton. Et parlo de Dianchi en aquesta hora de les 8, última amb tu, i tampoc poden faltar, doncs, institucions com la Rihanna, que ha tornat a l'estudi i que ara recordem el seu Diamonds.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: cantar-la per a tots aquests perles, no? Que l'altre dia estava a Mollet del Vallès amb el meu company Uri Bora i vaig deixar la cançó sencera perquè era com esteu motivadíssims, m'encanta.
1: El so més nou. Els 40.
0: I sí, em flipen també els comentaris que heu deixat a través de les xarxes @laiapartida, doncs que us va encantar.

que estem a finals d'agost, sento mencionar que estem a finals d'agost, però què hem de preparar ja? Les motxilles del col·le, el material, que si comences la universitat, el batxillerat, si comences una nova feina i aquestes coses també de tornar a la rutina. El que no ha canviat en aquests mesos és que seguim

0: compartir amb mi també el que arriba ara, l'oreja de Van Gogh.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I parlant de mesos, ens anem cap al gener, este 20 de enero, i jo marxo cap a casa. Adeu, fins

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
0: Els 40.cat. No està mal.